0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Oye, ¿y tú cada cuánto lavas el coche?
2: ¿Yo? Todos los días.
1: Entonces, tú más que un coche limpio, tienes un coche clean.
2: Suscríbete a Repsol Clean desde 4,95 euros al mes y lava tu coche a diario. Con productos de primera calidad en más de 570 áreas de lavado. Repsol Clean, el mejor lavado de Repsol.
3: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
4: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a
6: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.

0: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Hoy por Hoy Gandía.
3: Molt bona vesprada de dimecres 1 de juliol, primer dia del mes de juliol, i ve fortet, no només per la calor, que també tenim 31 graus al centre de Gandia, sinó també perquè ve carregadet de notícies del dia. Destaquen en primer lloc els tribunals. Anna Llopis, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Cèlia.
3: Contants.
4: Bueno, venim contant des d'ahir. El Tribunal Suprem ha absolt des delictes de malversació a l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, i a Ricardo Manuel Faura, responsable de Comarques Centrals Televisió, per la contratació de serveis de comunicació audiovisual. Recordem, hi havia una sentència de l'Audiència Provincial que en el seu dia condenava a l'exalcalde Arturo Torró a 3 anys de prisió i a pagar al consistori 135.000 euros. Ara el Suprem absol a Arturo Torró i a Ricardo Manuel Faura perquè considera que durant el procediment es va vulnerar el seu dret de defensa, és a dir, ja va hi haure algun error de forma, i així que s'absol Arturo Torró i Ricardo Manuel Faura. Això sí, sí que hem de dir, també fer una puntualització, ja que des de l'1 de juny també es va declarar extinguida la responsabilitat criminal d'Arturo Torró per defunció, i esta sentència es pronuncia sobretot per els recurs que van seguir els hereus de Ricardo Manuel Faura.
3: Molt bé, Anna, gràcies per esta informació. Anem a saber ara la valoració que es fa actualment. Guillermo Barber, representant del Partit Popular de Gandia, bona vesprada.
5: Bona vesprada, moltes gràcies per convidar-me.
3: Gràcies a vostè per vindre ací a l'estudi de Ràdio Gandia. Quina valoració es fa des del Partit Popular?
5: Bueno, pues des del Partit Popular no tenim un altre motiu que és mostrar la nostra més absoluta satisfacció per la sentència del Tribunal Suprem, que jo quiero recordar que és el máximo órgano judicial en España, el Tribunal Supremo. No estamos hablando de ningún juzgado de la esquina, por no desmerecer a nadie, pero es el máximo órgano judicial de España. Entonces, desde el Partido Popular estamos, y yo personalmente, estamos muy satisfechos. Dicho eso, exigimos a José Manuel Prieto y a Diana Morán, como máximos responsables del Partido Socialista, que pidan disculpas públicas. Que pidan disculpas públicas, en primer lugar, a la familia, por el calvario que les han hecho pasar durante todos estos años, por malmeter, por todo el calvario que han hecho pasar a una persona cuando estaba en vida, y a la familia, estando en vida el Arturo Torró y cuando no ha estado en vida también. Por lo tanto, les exigimos que pidan disculpas públicas a la familia y, en segundo lugar, que pidan disculpas también a la ciudad de Gandía. Porque yo quiero recordar que persiguiendo a Arturo Torró y persiguiendo a los miembros del Partido Popular, se han gastado más de 600.000 euros de dinero público. ¿Qué se dice pronto, ¿eh? La persecución de Diana Morán, de José Manuel Prieto, en definitiva el Partido Socialista en Gandía, al exalcalde, al que les ganó las elecciones democráticamente por una mayoría absoluta, nos ha costado al bolsillo de los ciudadanos más de 600.000 euros. Y ahí están los números. Insistir dentro de la valoración en que se trata de una sentencia que ratifica la inocencia de Arturo Torró y le ratifica, por lo tanto, la legalidad de las actuaciones de Arturo Torró en el gobierno del PP. Lo que me parece es una actitud lamentable y vomitiva el comunicado del Partido Socialista de ayer mismo, y como máximo responsable señalamos al hoy alcalde y secretario general de los socialistas, José Manuel Prieto, amenazando, porque sacaron un comunicado diciendo y amenazando que iban a revisar la sentencia. ¿A quién quieren engañar? Si es que es una sentencia definitiva. El Tribunal Supremo es el máximo órgano, la máxima instancia judicial de España. Esto demuestra para nosotros, la valoración que hacemos desde el PP y yo personalmente, es que demuestra la actitud caciquil y cerril contra una persona que no se puede defender. O sea, el comunicado del Partido Socialista de ayer y José Manuel Prieto como secretario general de los gandienses, de los socialistas gandienses, demuestra una actitud cerril. Porque yo quiero recordar que, desgraciadamente, Arturo Torró no está aquí para defenderse. Y ahora decir que van a revisar una sentencia que ha sacado el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial en España. Es que es la máxima instancia judicial. Eso no es ser un alcalde bonchic. Lo que debería hacer tanto el señor José Manuel Prieto como los responsables de este desaguisado, que principalmente es Diana Morán, es pagar de su bolsillo esos 600.000 euros que nos ha costado a los gandienses la persecución inhumana que han hecho contra Arturo Torrón. Y que, desde luego, nadie vuelva a manchar, que nadie nunca más vuelva a manchar ni el nombre de Arturo Torrón ni del Partido Popular de Gandía.
4: Una cuestión, Guillermo. Entendemos por la sentencia que ha sido por un error de forma y en un momento, y sí que dice que se reconocen los hechos de la anterior sentencia como probados.
5: Mira, aquí creo que no me he explicado bien, porque no puede ser que me hagas esa pregunta. El Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial en España. Y no vayamos a medias tintas. Aquí no hay culpables de primera y culpables de segunda. Aquí hay inocentes o culpables. Y la sentencia ha sido bien clara. Arturo Torró es inocente. Y ahora yo añado, Diana Morán y José Manuel Prieto y los socialistas de Gandía se han gastado 600.000 euros. ¿Qué ocurre? Que luego en otros casos que tenemos en la izquierda sí que valen las medias tintas y aquí no. No, no. El Tribunal Supremo, insisto, es el máximo órgano judicial español. Y los que creemos en la justicia, que es el cuarto poder de la democracia, lo ha dicho bien claro, Arturo Torró es inocente.
4: Bueno, dice que absuelve por un error de forma, porque no, bueno, se pudieron defender.
5: Vamos a ver, absuelve por un error de forma, absuelve. Uh-huh. Absuelve o no absuelve.
4: Absuelve.
5: O absuelve a medias. Es que a ver si nos entendemos bien. ¿Absuelve o culpa?
4: No, absuelve por un error de forma.
5: Pero absuelve.
6: Sí, pero lo que quiere decir Ana,
5: yo sé qué quiere decir la pregunta.
6: Claro,
5: si es que en realidad
6: sí
5: es culpable,
6: que
5: sí que es culpable, es la pregunta,
4: No.
5: Lo que se quiere preguntar es eso.
4: Solo estoy diciendo que ha comentado que ha dicho que es inocente. Realmente
5: hay una
4: sentencia dice
5: bien
4: que
5: clara,
4: se absuelve por un error de forma.
5: Hay una sentencia bien clara y la cadena SER Radio Gandía, muy amablemente, y yo encantado de venir, nos ha pedido al Partido Popular que vengamos a dar explicaciones y las estamos dando. Y la sentencia es clara, Arturo Torró es inocente. Y punto. No vengamos con medias tintas y con el acento aquí y allá, porque luego parece que queremos justificar otras acciones y no. Y si se quiere culpabilizar de algo que ha dicho, pues no sé, díganlo claro.
4: No, no es culpabilizar, simplemente estoy diciendo lo que dice la sentencia.
5: Sí, lo que dice la sentencia es que es bien clara. La sentencia es bien clara, que Arturo Torró es inocente y Ricardo Faura es inocente y que de las investigaciones que se hicieron, sí, también dice que se vulneraron derechos fundamentales, pero eso no me lo has preguntado. Y derechos fundamentales son lo más importante, de las cosas más importantes que tenemos los españoles, y eso no me lo has preguntado. Mi labor no es decirte cómo me tienes que hacer las preguntas, mi labor es defender la verdad. Y la verdad dice que el Tribunal Supremo ha dicho que Arturo Torró es inocente. Dicho esto, insisto, exigimos disculpas públicas al Partido Socialista. En primer lugar, a José Manuel Prieto como responsable y ser secretario general de los socialistas de Gandía. Y por la amenaza. Y en segundo lugar, a la exministra y a la que inició todo esto, que es Diana Morán. A la exministra, no, a la ministra, a Diana Morán. Que insisto que deberían pagar con su dinero, con su sueldo, los 600.000 euros que ha costado perseguir a Arturo Torró con todo el daño que le han hecho a nivel personal, familiar y político. Mm. Eso no hay derecho, es inhumano lo que ha hecho el Partido Socialista en Gandía. Inhumano. No hay persona que lo aguante.
6: Yo sí que lo pregunta, señor Barber, ¿quins són estos estos drets fonamentals de les persones que es van vulnerar?
5: Bueno, pues lo dice la sentencia, yo no soy juez, lo dice la sentencia claramente, y como tú comprenderás, yo no vengo aquí a pontificar sobre lo que dice la sentencia. A mí me habéis llamado, porque si no, pues habéis llamado al juez, a mí me habéis llamado para que haga una valoración como responsable del Partido Popular, y así la estoy haciendo.
6: Vale,
5: y la sentencia es clara
6: pues,
5: y rasa.
6: Que no le habían preguntado,
5: ya,
6: pues,
5: es que si queremos lanzar disculpe. Otra idea, pues no hay nada que disculpar, pero si queremos lanzar otra idea, que se diga, pero que se hable claro, pero la sentencia es clara y rasa. Y la sentencia también se dice que en el proceso se han vulnerado derechos fundamentales. Usted me lo pregunta a mí, yo no lo sé. Yo no soy el juez que ha dictado la sentencia. Creo que usted tampoco.
6: No.
5: Ni nadie de los que estamos aquí. Entonces yo creo que esa pregunta sería más indicada para el juez.
6: A un juez. Muy bien. Pues, Valver, moltíssimes gràcies per vindre a fer esta valoració.
5: Sempre encantat de vindre a Radio Gandia.
6: Moltes gràcies. L'acomiadem. El senyor Guillermo Barber, com a portaveu i representant del Partit Popular de Gandia en estos fets, i així pues, també ens agrada veure les dos vessants d'una mateixa qüestió. Per això tenim així Adrià Vila com a representant del Partit Socialista. Regidor Vila, benvingut. Gràcies per vindre. Bona vesprada.
7: Hola, molt bona vesprada.
6: Quina és la valoració que es fa en este cas pel part de socialistes?
7: Bueno, lo puc comprovar en este mateix estudi, no? Jo el primer que voldria fer és llançar un missatge de respecte, sobretot per el contingut emocional de les declaracions que acaba de fer el meu company Guillermo Albert, perquè jo entenc que respecte la seva amistat personal en una persona que va faltar i que ja no ens acompanya i de la que jo no incidiré massa, però el que sí que queda de forma clara i evident en la sentència és que tan sols un defecte de forma ha provocat que la sentència no siga la que va ser. I s'ha demostrat, per tant, el fet del que parlàvem, no? Jo el que també m'agradaria ficar en qüestió i recordar és que en paral·lel també se va iniciar un procediment judicial en el Tribunal de Comptes, del qual la sentència és firme, no hi ha hagut recurs a la mateixa, i per la qual encara se li deuen a l'Ajuntament de Gandia 285.000 euros per la mateixa qüestió. A partir d'ahí, jo el que sí que vull incidir ja no és en la gent que ens falta, no? A mi m'agradaria, o m'hauria agradat avui haver vist en aquest estudi al senyor Víctor Soler, no? Perquè jo crec que hi ha conductes dintre personals, dintre dels propis partits, que mai se perdonen dintre dels propis partits. I jo crec que ningú que estimara Arturo Torró pot perdonar al senyor Soler, a Víctor Soler, que diguera en seu judicial que ell era un correveidile d'Arturo Torró. Jo crec que ningú company del Partit Popular mai podrà perdonar al senyor Soler, perquè durant els últims anys, i mentre ell ha sigut portaveu i candidat en alguna vegada, mai ha deixat el senyor Arturo Torró formar part d'un acte, d'un meeting day. Jo no sé si a conseqüència de que volia amagar la seva imatge per alguna qüestió. Jo no estic, però sí que m'agradaria, no estic per això, però sí que m'agradaria recordar-ho. I hi ha un fet que també reconeix la sentència, que he pogut llegir de forma, bueno, ràpida i àgil, que qui va signar el plec de prescripcions tècniques avui és el portaveu del Partit Popular i probablement el pròxim candidat a l'alcaldia. I hi ha una cosa ben clara. Pot ser, en aquesta sentència, no hi haurà responsabilitats judicials, però sí que hi ha responsabilitats polítiques que s'han d'assumir. I el que ha demostrat aquesta sentència, tot i que és cert, és absolutòria, però una qüestió de forma, és que les coses en la legislatura que va governar el senyor Arturo Torró, Víctor Soler i la persona que m'acompanyava en aquest estudi, Guillermo Barber, no va ser una bona legislatura per a Gandia. Jo sols vull recordar, per a que queden els anells de la memòria, que la UCO va entrar en aquest ajuntament en aquest equip de govern.
6: Molt bé. Vila, moltes gràcies per aquestes declaracions.
4: Sí, sols puntualitzar. Aleshores, per els 135.000 euros no s'arribaran a cobrar mai, els que tenien pendent de l'altra condena.
7: Bueno, falta que s'estudien les sentències com mai pot ser d'altra manera. Això no és una qüestió d'amenaça, és una qüestió que pertoca, perquè el que evidentment hem fet des de l'inici de tot aquest procediment i també el propi Ajuntament de Gandia és defensar els interessos dels ciutadans de Gandia. I si l'equip jurídic de l'Ajuntament considera que hi ha capacitat per a poder recórrer, evidentment se recorrerà, perquè el que hem de fer és sempre defensar els interessos de Gandia. Ara bé, jo també vull llançar un missatge de molta responsabilitat i de molta tranquil·litat, perquè a mi m'agrada tractar les coses, sobretot amb la gent que no està, amb el màxim respecte possible.
6: Mm-hmm. Molt bé, Vila, doncs moltíssimes gràcies, regidor, per vindre a fer també esta valoració. Ens agrada sempre als periodistes en general escoltar les dos vessants d'una mateixa qüestió, així que moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
6: D'apropar-se. Anna, continuem també perquè aquest cas no és l'únic que tenim sobre la taula avui.
4: No, avui la cosa va de tribunals i en este cas el protagonista és Vicent Mascarell del PSPB, perquè un jutjat ha obert un procediment contra Vicent Mascarell per un presumpte delicte de calúmnies. Segons l'instrucció del Tribunal d'Instància de València, diu que Vicent Mascarell va atribuir al Partit Popular uns danys d'atacs vandàlics contra la seu socialista de la capital de València del passat mes de juliol. I després va ser un altre...
6: motiu.
4: No, un altre grup, el Frente Obrero,
6: exacte,
4: el que va reivindicar els fets. A partir d'ahí, el Partit Popular va posar una demanda i este jutjat ha obert un expedient per presumptes delictes de calumnies.
6: Pues anem a parlar amb ell directament. Crec que ja el tenim a l'altra banda del telèfon, Vicent Mascarell. Mascarell, bona vesprada.
8: Hola. Hola, molt bon dia. Què tal?
6: Contents, què és el que va passar?
8: Bueno, jo si vos explique què és el que ha passat ara, no? Però en primer lloc vull deixar una cosa clara. Ni el Partit Popular, ni Vox, ni ningú, per moltes querelles que ens presenten, van a silenciar al Partit Socialista. Perquè al final es tracta d'això. Com la dreta i l'extrema dreta, que paradògic, no? Aquells que no paren d'insultar al president del govern, que diuen fill de puta a Pedro Sánchez cada vegada que el veuen, que diuen que tots els socialistes som uns corruptes, que aquells que ens venen acosant a través d'Ayuso, que s'atreveix a dir me gusta la fruta, ara resulta que quan nosaltres, els socialistes, denunciem un fet real, l'acosament a les seus, les agressions que hem patit desenes de seus i cases del poble al llarg del país, és una realitat. Fa aproximadament un any, després d'un cap de setmana on el Partit Popular es va dedicar a insultar a Pedro Sánchez i a vilipendiar a socialistes, casualment aquesta nit, la nit del divendres, la nit del dissabte, el diumenge, moltes seus socialistes van estar agredides, pintades amb insults i amenaces. És en aquest marc, casualment, en el qual jo, efectivament, com a secretari d'organització del Partit Socialista, vaig fer una crítica dura en el sentit de que tot el que estava passant tenia un responsable, que era el Partit Popular. El clima d'odi, d'insults, de perseguir els socialistes, d'alguna forma provoca que altres persones executen d'una forma violenta fruit d'un clima de crispació. I bueno, i ara resulta que m'han denunciat i no sé si van a sentar-me en el banquillo, però no me van a callar. Perquè així se li pot insultar a tu Cristo, però si eres un socialista o una persona d'esquerres que dius el mateix que estan dient altres, resulta que a un es arxiven les denúncies i a uns altres mos obren un procediment abreviat. Que paradògic, no? Això, mira, jo soc jurista, però cada vegada crec més, menys en ella. En este clima te fa pensar que n'hi ha una doble vara de medir, una quan es jutgen a gent de dreta i d'extrema dreta, i una altra quan és contra el Partit Socialista. Ho estem veient, lamentablement, en molts casos. És un mal dia. Però, bueno, en qualsevol cas anem a continuar. Ara anem a veure què diu el fiscal, anem a veure què diuen les parts i anem a veure què diu la justícia, perquè encara no s'ha dictat sentència.
6: Estarem ahí pendents de què és el que es dicta en esta sentència. Mascarell, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
8: Pues moltes gràcies per donar-me l'oportunitat, no? de dirigir-me i d'explicar-nos, no? Perquè en este temps, bueno, per molts, com jo vull acabar dient el mateix, no? Ens poden portar als tribunals, però mai ens portaran al silenci, que és el que persegueixen. Anem a continuar defendent en el que creiem, denunciant allò que pensem que sigui injust, i bueno, i efectivament, ells tenen a la justícia, però nosaltres pot ser que tinguem a la veritat.
6: Així és, Mascarell, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres, adeu.
6: Gràcies.
4: Gràcies.
6: Anna, un matí de debat, un poc tensos així a l'estudi, però bueno, aquestes coses també passen, és la realitat, el que intentem contar cada dia, sí, Anna. Moltíssimes gràcies.
4: Fins ara.
6: Anem a rebaixar un poc aquesta tensió, Nacho, posem-nos un poc de musiqueta.

0: Neurococos, tu centro multidisciplinar en Gandía. Ofrecemos atención personalizada en logopedia, nutrición, fisioterapia y psicología. Tratamos trastornos del habla, voz, alimentación y disfunciones físicas, infantil y adultos. Participa en nuestros talleres de musicoterapia y pequechef. Visítanos en Raconada del Pare Leandro Calvo 2, junto a Plaza Escuelas Pías. Neurococos, mejora tu calidad de vida.
1: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
2: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
3: Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
4: Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Joan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
5: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
6: Tu cuñado te ha dicho cuánto vale, tu vecino también. Internet tiene otra cifra y seguramente cada inmobiliaria te dirá algo diferente. Si quieres vender de verdad, no necesitas más opiniones, necesitas datos. En Soluciones Inmobiliaria ofrecemos estrategia, experiencia y resultados reales. Visítanos en Plaza Rey Chaume Primer 3, Gandía.
7: Anem amb més assumptes perquè ahir els contàvem que era l'últim dia del procés extraordinari de regularització i avui, un dia després, és moment de fer balanç. Lidovina Gil, regidora de Cooperació i Integració, benvinguda, bona vesprada. Gràcies. I Inma Rodríguez, regidora de Benestar Social, bona vesprada.
8: Bona vesprada, gràcies.
7: Avui, ja sí, es coneixen les xifres totals d'este procés a Gandia. ¿Cuánta gente ha solicitado dura terme esta regularización?
9: Bueno, pues estem en 1.759 registres, vale. Dels quals han sigut 1.743 lo que seria els informes de vulnerabilitat que s'han fet. Després a instància general n'hi han 6, o l'oficina d'assistència han tingut 2 persones i intercanvi de registres d'altres administracions han sigut 8. I per tant, pues estem parlant d'una xifra que, bueno, a mi la veritat m'ha sorprès perquè realment esperava més, o sea, esperava més d'una quantitat que jo pensava que n'hi havíem a tindre més persones en este cas que feren la sol·licitud i bueno, pues tenim una xifra que el que jo comente que per una administració o una ciutat com Gandia de 84.000 habitants pues no és una xifra molt important, vull dir que ens puguem incidir molt. També és cert que estem parlant de persones que ja estan en la ciutat, que ja estaven en este cas exercint, en este cas en les seues places escolars o que estan vivint a la ciutat, que no són persones no vingudes i són persones que ara el tema de regularitzar-se no vol dir, o sigui, van a tindre ara el permís ara per a poder treballar però no es dona immediatament el carnet d'identitat, o sigui que pensem que és un procés que portarà en encara uns anys de que puguen tindre el seu NIE. Per tant, jo dic perquè este matí sobre totes les notícies havia el tema mateix d'alguns partits polítics com Vox que estan dient, o PP que estan dient que és una regularització per el tema d'eleccions, aquestes persones encara no tindran per a poder votar. Tindrem en compte que és molt roïn que en aquest cas altres partits intenten fer mal d'un procés, mateix que és un procés normalitzat que s'ha fet en moltes legislatures, tant per l'esquerra com per la dreta, o sigui, com partir del Partit Socialista, com partir del Partit Popular, i que el que ha fet és donar-li, en aquest cas, els drets i els deures a aquestes persones, que ara van a poder, en aquest cas estaven treballant, a millor estan treballant en negre, estaven explotant o no, però estaven treballant per necessitat. Jo crec que això és molt bo que cotitzen, que va permetre que tinguin més ingressos també l'administració, i jo crec que és important aquest procés que se porti, i sobretot jo crec que nosaltres que som una ciutat solidària, jo crec que Gandia en aquesta línia és una ciutat que acull a les persones i jo crec que podem estar contents d'aquest procés. També pues, agrair a l'administració, o sigui, a tots, els, en aquest cas, el Departament de Serveis Socials, que ara ja vos en parlarà, el informe de vulnerabilitat, que ha sigut un treball de tota l'administració, que Gandia vam obrir 7 punts per a poder donar resposta a totes aquestes persones, que en el primer moment sí que va ser un punt dels primers dies, mantés molt complicat, sí. Però ja posteriorment ha sigut un procés tranquil.
7: S'ha anat relaxant.
9: S'ha anat relaxant.
7: Rodríguez, regidora, ja per al·lusions, quina valoració es fa des d'aquest àmbit, des del benestar social? Suposo que és positiva aquesta regularització.
10: Com bé ha dit Lluvina, ens hem ficat la maquinària a prova i ha funcionat l'engranatge perfectament, perquè nosaltres ens hem coordinat tant els serveis socials, padró, atenció a la ciutadania, informàtica, l'administració municipal en general ha estat fent un engranatge per a coordinar tots els diferents departaments per a que tot funcionara, perquè la gent venia, li donaven la cita i a la setmana eixia en el seu certificat de vulnerabilitat. Això li donava moltes garanties a les persones perquè a través d'un SMS li arribava el missatge per a que li donava la cita per a que vinguera a replegar, fer una entrevista, i a partir d'aquesta entrevista es determinava si era vulnerable, que pràcticament tot el món que ha vingut a fer el procés de regularització, el fet de no poder estar en un contracte legal ja el feia vulnerable, evidentment. Però ha sigut un engranatge, i ho vull felicitar a tot el funcionariat de l'Ajuntament, perquè ha fet un treball magnífic. La coordinació interdepartamental ha sigut extraordinària, com ha sigut este procés. Nosaltres com a administració ja vam veure aquesta necessitat, per això es va obrir una tercera oficina en Benipescar per a assumir tota la població, que al final és un bé per a tota la ciutadania de Gandia. O sea, a banda, pues eso, recordar que tenim un registre més al barri de Benipescar, que et pot gastar tot el món de la ciutat, no únicament en el barri, que està molt bé. I con respecte al procés de regularització, és que no és que es crea una nova realitat, sinó que se li dona forma i se reconeix a la que ja existís. ¿Vale?

0: pagar impostos, vull dir que al final també és un win-win, no? Que diguem, guanyen les dues parts en este cas.
1: Sí, efectivament, és un win-win. Una, aquestes persones van a cotitzar. Cotitzar significa que entren més d'ingressos a l'administració,
0: claro.
1: I això vol dir que hi ha més diners per a la dependència, hi ha més diners per a centres educatius, hi ha més diners per a la sanitat. Mm. Val? I al final també vull fer una reflexió i recordar les persones que ja en el 2005 van passar per aquest procés de regularització, què són d'elles ara? I són persones de plenos drets que estan vivint, les seues famílies estan integrades en la societat, formen part de la nostra gent, dels nostres veïns, uh-huh. I jo crec que donar-li aquesta oportunitat a que les persones puguen integrar-se, i la millor manera d'integrar-se és treballant i creant xarxa, perquè estos xiquets i xiquetes que ja són la segona generació que han vingut, que van vindre en el 2000, en els anys 2000, i els seus pares ara estan treballant i són els amics dels meus fills que senten de Gandia i han creat, i parlen valencià. És que vull dir que al final aquest procés el que dona és certeses a les persones, donen garanties, donen seguretat. Una persona que estigui alquilada, tant com el propietari com l'inquilí, el poder tindre un contracte legal, el poder tindre, poder presentar una nòmina, això li dona molta garantia també al propietari, perquè aquesta persona sap que no li va fallar, que té una nòmina ahí darrere. Ara no, o sea, quan estan en el moment de... I també és una cosa que n'hi ha que pensar. Ara mateix sí que necessiten ajudes, a lo millor de serveis socials, perquè no arriben. Però una volta estiguen treballant, deixen de ser una càrrega per als serveis socials, perquè estan integrats. I és que al final és donar-li la ferramenta per a que puguen buscar-se. O sea, nosaltres en serveis socials diguem, nosaltres no volem donar peix, volem donar canya. Aquesta és la canya que li dona la facilitat de poder desenvolupar la seva vida en normalitat, sense necessitar de les ajudes socials.
0: Ajudes, exacte. Poder treballar i poder guanyar-se ells, no?
2: Està comprovat que tots aquests processos que han hagut en Espanya, i com ha dit jo abans, han sigut més de 7 processos que s'ha fet de regularització, tant pel Partit Socialista com pel Partit Popular. O sigui, que s'han fet... En tots aquests processos, el que han demostrat que se genera més ingressos públics, que reduïa l'explotació laboral i, sobretot, que afavoreixen la integració i fortaleixen, d'alguna manera, enforteixen el que seria la cohesió social. Per tant, això és molt important.
0: Pues ahí ho teníem, per tant, un balanç més que positiu, no?, d'este procés. Moltíssimes gràcies a les dues per vindre a ser els estudis de Radio Gandia a contar-m'ho.
1: Moltes gràcies. A vosaltres per l'oportunitat.
0: Gràcies.

0: por hoy Gandía.
1: La 1:10 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: De nou. Conta'ns, més assumptes d'actualitat.
2: Més assumptes d'actualitat. Les obres que s'estan realitzant en la col·legiata de Gandia per acabar en les humitats i filtracions que pateix el temple han rebut esta matí la visita del vicepresident segon i conseller de presidència, José Díez. Recordem que aquestes actuacions estan sufragades per la Generalitat Valenciana amb 169.000 euros, a més dels 196.000 euros que ha sufragat la Fundació de la Comunitat Valenciana per la restauració de la Col·legiata de Gandia. El vicepresident ha assenyalat la importància d'atendre aquests treballs de manteniment que permetran fer una part de recuperar una part del patrimoni arquitectònic de Gandia, a més d'evitar que continue la seva degradació. Escoltem a José Díez.
3: Edifici d'aquestes característiques, segle XV, pues, i en tots els avatars de la història, pues, lògicament necessita un continu manteniment. No només està en esta inversió en la col·legiata, està en altres aspectes. Tinguem pendent, que li ho acabo de dir, una visita a les obres de lo que serà el Gandia Arena, la CB60, les obres de la CB60, que també van a començar, lo que és l'ampliació entre Terrateig i l'Olleria.
2: Parlava el conseller d'altres projectes que tenen previstos així en la comarca i se li ha preguntat també per aquest compromís que havien tingut en el campanari de la Seu. Això és el que comentava.
3: Per part de la Generalitat no n'hi ha res pendent, és a dir, els compromisos assumits i documentats per la Generalitat són els que s'estan fent i els que s'han fet. Respecte al campanari, me consta que n'hi ha una intenció de que en algun moment puga ser accessible, que puga ser un recurs més turístic, que la gent puga pujar, però que això tindrà que ser objecte d'estudi, de redacció d'algun tipus de projecte.
1: Pues ahí teníem este portaveu. Anna, més coses.
2: Més coses. Tenim una altra, avui la cosa va de tribunals, Celia.
1: Sí.
2: I tenim una sentència, en este cas desfavorable per a l'Ajuntament de Xeraco, encara que ja han anunciat que van a recurrir.
1: Vale.
2: I és que s'ha donat la raó a una empresa que vol instal·lar una nova gasolinera en el municipi, en vale. concret en on està el supermercat Spar.
1: Sí.
2: Tu que coneixes el poble, que és sí. el teu poble.
1: Sí, és un supermercat que està pegat a la carretera, però clar, a la banda de dins del poble, diguem, n'hi ha cases enfront. Mm. I el que es vol és situar esta gasolinera en el pàrquing d'este supermercat. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, bona vesprada.
4: Hola, què tal? Molt bona vesprada.
1: L'Ajuntament no està d'acord en que es posi esta gasolinera ahí, enmig del poble.
4: Pues no, no és que estiguen enfront, sinó que la mateixa manzana també té viviendes pegades a l'edifici. Sí, i està previst, bueno, i així es podria edificar en altura, en cas de que deixara de ser supermercat també, pues, bueno, la cosa és que està dins del centre urbà, està dins del casc urbà i bueno, des de l'Ajuntament pues, hem preferit donar-li preferència a la salubritat, a la seguretat, bueno, i a algunes condicions més òptimes, no? Perquè nosaltres en ningú cas ens neguem a que n'hi hagin més gasolineres a banda de les 5 que ja tenim, perquè caldria recordar que n'hi ha dos en el terme de Xeraco que estan ubicades per a donar servici a l'autopista, n'hi ha les dues àrees de la Safor, estan en Xeraco. Tenim dos estacions de servici més que estan en la mateixa carretera nacional on ara es pretén instal·lar esta nova que donen servici també, les dues que n'hi ha en la carretera de Camí a Tavernes, i ne tenim una altra ubicada on estan en la carretera de la platja, on estan els almacens, i si espera falta pues, una més, a banda de les 5, que ja són moltes, pues, una sexta, pues bé, però sempre pensant en la seguretat dels veïns i en una ubicació òptima. No és el cas, creiem que no és el cas, i tot i que el contenciós administratiu li ha donat la raó a l'empresa sol·licitant, doncs nosaltres creiem que tenim raó i anem a seguir avant defendent pues, la nostra ideal i defendent el criteri dels tècnics de l'Ajuntament, no? Mm. Anem a continuar treballant per a veure si una instància superior pues, el juzgat opina diferent al Tribunal Administratiu i en cas de que sigui així, pues, bueno, pues ho resoldria. I sempre sense negar-nos que n'hi haguem més estacions de servici, no? Perquè creguem en l'oferta i la demanda, però bueno, el que n'hi ha que pensar sempre és que la ubicació sigui idònia i nosaltres creguem que enmig del poble no és el cas, no? I no, només perquè si no en tinguérem, pues, tampoc seria, no? Perquè si els tècnics diuen que no es pot per les condicions urbanístiques, pues no toca. I la veritat és que anem a pensar en els nostres veïns, que és el primer, i després pues, ja continuarem en la línia del que toqui. Si n'hi ha un jutge que diu el contrari, pues, bueno, acatarem la sentència, però bueno, ara cap a un recurs i ja anem a seguir avant.
1: Molt bé, alcalde, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-ho
4: tot. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i esperant bona, que la justícia sigui justa i que defenga els interessos dels veïns de Xeraco.
1: Molt bé, gràcies, Avelino. Gràcies. Ahir teníem a l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, però i els veïns què opinen? Doncs este matí ens hem anat allí a preguntar-ho, el nostre Daniel Ardit, i això és el que li han respost.
0: Pues a més, sincerament, pues no. Un sortidor no. Fora un centre social, per exemple, sí, però un sortidor la veritat és que no. No a mi, jo crec que a ningú veí, suponc. O sigui que, però la veritat és que no, content no sent tampoc. S'havia proposat ja feia temps, s'havia comentat de que anaran a fer-lo, però es va parar un poquet. Però ara es coneix que sí. Es coneix que s'ha recorrit a l'altra volta, l'Ajuntament ho va recorrir, lògicament, i ara, pues, finalment, aparentment, pareix que sí, que vulguin fer el sortidor. Però no, content la veritat és que no.
5: Un poc mal perquè ja tenim gasolineres en la platja i pues podem anar, i jo crec que damunt en un parc en què n'hi ha cases pot afectar un poc.
6: Pues malament, estan traient les totes de tots els pobles i per què en tenen que posar-me una dins? Trobo que no està bé, no sé, no sabia res de tot el que estan parlant, però dins del poble no pot anar una gasolinera. I així deixarà com va voler fer-ne una i baix els dels camions i la van fer ficar allà fora. Entonces no em pareix bé.
5: No estaria bé, perquè n'hi ha cases, la gent viu ahí, no està bé.
7: A mi tampoc em pareix correcte això. Damunt d'un poble, dins d'un supermercat, no. Per això ja n'hi ha una gasolinera així en el poble. Jo no ho trobo correcte. Jo crec que, com a mi, moltíssima gent no li pareixerà correcte. És el que pense jo. A veure, jo no sé si molta gent pensarà igual que jo, però jo penso que no està correcte això.
8: A mi no em pareix bé. No em pareix bé. Dins del poble, no. Com van? On estan les altres gasolineres? Fora del poble, però dins del poble, precisament, en un local tan tancat i tant. No.
9: Pues no em pareix molt bé una gasolinera ahí dins. No. No em pareix bé.
10: No pinta bé. Però no sóc tècnic, no sé què hi haurà davant o darrere. Però no pinta bé. Jo normalment no estic molt d'acord amb l'alcalde d'este poble. Però igual...
1: Bueno, hi teníem a un veí que deia que de normal no està d'acord, alcalde. Però que en respecte a la gasolinera, la veritat és que ha sigut un encert, no? Això de continuar lluitant. No sé si ens està escoltant. Avelino?
4: Sí. Estava volent escoltar els veïns, no? Vull dir que no és un criteri polític, crec que és a banda d'un criteri tècnic, entenc que escoltant les persones que han opinat, pues el que veig és que sí, no? Que anem tots en la mateixa alineació. He sentit que hi ha una persona que n'hi havia una gasolinera, jo dic que no, n'hi ha cinc, que no mos neguem a que n'hi hagi una sexta, però també escoltant aquesta persona que dia que la gasolinera, jo soc més jove, no? Que van voler fer-la a Civil Poble i la van ubicar a les afores, pues, bueno, seria també un altre criteri. I el que veig és que el recolzament del poble, pues, va ser de forma uniforme, no? Que anem a anar tots en el mateix sentit, i el que veig és que sí, que la gent del poble, després de la vostra consulta, pues, bueno, ens dona la raó i a continuar treballant i a sentir els criteris dels tècnics i a lluitar per la seva opinió i per les valoracions que fan ells respecte a tindre-la en el centre urbà.
1: Així és. Avelino, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Anna, no sé si tenim algun titular més.
2: Sí, i la veritat que va a interessar a moltíssima gent de Gandia, perquè ahir el Consell Escolar va aprovar els dies festius del calendari escolar de Gandia.
1: Vale, o sea que hi havia dies que...
2: No tots, no tots, però bueno, ara te comento.
1: Vale.
2: El curs començarà el 9 de setembre, val? Serà festiu el 9 d'octubre, el 12 d'octubre i el 9 de desembre, això estava clar ja. Serà festiu local el 5 d'octubre per la Fira i Festes i el 5 d'abril per Sant Vicent. Vale. Això de normal és també habitual.
1: Sempre, no? Sí.
2: Tindrem també, bueno, no sé, recordem que la Conselleria enguany dona l'opció als municipis de poder escollir més dies no lectius, vale, triats per el Consell Escolar, i canviar si volen fer alguna modificació de la proposta inicial de la Conselleria.
1: Vale.
2: Doncs en un principi se proposava que el Nadal començara el 22 de desembre i acabara el 6 de gener, val? I Gandia ha decidit canviar un dels seus dies. Així que canviem el 22 de desembre, que finalment els xiquets aniran a classe, per el 16 de març, per a tindre festiu les falles.
1: Vale.
2: Vale?
1: O sigui que el 22 de desembre sí que aniran i el 16 de març no.
2: Exacte. Vale. El 16 de març no anirà i, a banda, el dia 17 i 18 són també dies que ha escollit de març, són també dies que ha escollit el Consell Escolar, així que sí que es tindran, com l'any passat, des del 16 al 19 de març festiu.
1: Molt bé.
2: I també tindran el 7 de desembre, que és pont, ja que és dilluns.
1: Perfecte.
2: Perfecte.
1: Doncs pues ahí tenim...
2: També hem de dir que falten encara alguns dies que poden escollir més el Consell Escolar, que això ja aniran sobre la marxa.
1: Molt bé. Doncs pues moltíssimes gràcies, Anna. Anem a publicitat.
11: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. Y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
12: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
13: Nais a Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ací al costat de la ràdio, a l'Escola Pia, la UNED, des d'avui fins al divendres, està duent a terme un curs d'estiu encarat a protegir els oceans. Com es farà això i per a quin públic està dirigit? Doncs cap allí que s'ha anat a averiguar-ho el nostre company Daniel Ardit. Dani, bona vesprada, endavant.
2: Hola, Celia, què tal? Efectivament, ens hem vingut ací a l'edifici de l'Escola Pia, la seu de la Universitat d'Educació a Distància de la UNED, per a parlar d'escombreria marina del planeta, microplàstics, amenaça ambiental i alimentària. Este és el titular, podríem dir, del curs d'estiu que es desenvolupa així. Crec que és la primera vegada que es parla d'esta matèria important, d'aquest tema, així, en este context de la UNED i en estiu. Una dada, Celia, jo no sé si sabies, a mi m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí.
2: La mala gestió de l'eliminació dels plàstics farà que en el 2060 s'arribi entre 155 i 265 milions de tones de residus de plàstic per any. Això representa els plàstics un 80-90% d'aquesta escombreria marina. Com podem contribuir a donar solució a aquest problema? Anem a parlar d'aquestes qüestions amb el director del Centre Associat UNED Gandia, Alejandro Cerdán. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: I així es parlarà, però també hi haurà una part pràctica, s'acaba divendres este curs, i una de les persones que participarà en aquesta part pràctica, un taller, és tècnica de ciències ambientals en l'Ajuntament de Gandia, experta en escombreries marines. Núria Félix, què tal?
4: Hola, Daniel, molt bé.
2: Bueno, parlem d'aquesta qüestió importantíssima, perquè, dèiem, hi ha una problemàtica en l'escombreria marina.
3: Sí, bueno, por supuesto, es una problemática enorme la que tenemos. Efectivamente, como se decía en la primera ponencia, bueno, la humanidad ha pasado por diversas etapas, ¿no? Hablamos de una etapa de la edad de piedra, de la edad del cobre, de la edad del bronce, de la edad del hierro. Ahora posiblemente tengamos que hablar de la edad del plástico. Estamos en un periodo en el que el plástico domina todo nuestro quehacer diario, ¿no? Y es verdad que el plástico, como también se decía en la primera ponencia, ha resuelto muchísimos problemas, desde fitosanitarios, de alimenticia, muchísimos. El problema está en que cómo gestionamos precisamente la naturaleza del plástico. Su propia configuración impide la destrucción inmediata. Destrucción de posible plástico está generando este problema enorme, como tú comentabas, de la gran cantidad de miles de toneladas que acumulamos al año. Estos desperdicios que son muy difíciles de echar de menos. De todo esto se va a hablar en estos días, en este curso de verano, potenciado por la UNED, a través de la Facultad de Química del Departamento de Química Analítica. Van a tener oportunidad durante 3 días, a través de diversas ponencias, contarnos este problema medioambiental que ya pasa a formar parte también de la propia cadena alimenticia a través de todo lo que estamos desechando. Así que invito a todos los que nos puedan estar escuchando que participen y que vengan a escuchar también ponencias. Estamos en la Escuela Pía y forma parte de este curso de verano de la 37ª edición de cursos de verano de la UNED. Yo creo que es una manera muy lúdica de enfocar problemas científicos con el rigor que presta la universidad. No se nos debe olvidar que aparte de la formación lectiva que produce, también uno de nuestros cometidos principales sería no solamente la investigación sino la divulgación científica. Estamos ahora en este paso, ¿no? En divulgar todos estos medios.
2: Alejandro, estamos hablando de un problema ambiental, como acaba de decir usted. Afecta la calidad del agua del mar, afecta la flora y fauna y también a la salud del ser humano.
3: Sí, qué duda cabe, lo vamos a desmenuzar en estos días de ponencias. Por supuesto que sí, es algo que incorporamos también a nuestra propia estructura y no sabemos a ciencia cierta cuál es la dimensión o la repercusión efectiva que hay, pero qué duda cabe que son investigaciones que en próximos años nos despejarán muchas de las dudas que tenemos ahora. En cualquier caso, estamos en una comprobación factible de que toda la contaminación inunda ríos, lagunas, vertederos, costas de mar, profundidades marinas. Todo esto ha cambiado el escenario en el que nos enfrentamos diariamente.
2: Núria, abans de la connexió en directe, me feies una reflexió que m'ha cridat molt l'atenció. Dir, és que cada vegada fabriquem plàstics més resistents per a clavar el microones, per a... I clar, això té la contrapartida que tenen, duren una vegada llancen.
4: Sí, sí, duren centenars d'anys en funció de la tipologia i l'ús que es vulga. És a dir, quan més resistent volen el plàstic que siga, pues la contraprestació és que més difícil és la seva degradació quan apareix en el medi. I, per tant, com consumim molta quantitat de plàstic, el que fem és que quan no se gestiona correctament la totalitat d'ell, no es recicla, no li donem una segona vida, comença a acumular-se en el medi. I no sols en la mar, sinó que s'acumula també en rius, en platges, en ecosistemes terrestres, encara que al final tot el tema de l'escorrentia superficial acaba acumulant tots aquests residus en la mar.
2: Bueno, i això vas a poder demostrar-ho in situ sobre el terreno, no?, que diem, en ese taller que estarà, també parlarà un expert d'ecologia de les aus, Francisco Atienzar, i tu, com a tècnica de ciències ambientals, experta en escombraria marina, dis-nos ese taller pràctic i qui podrà participar i a on, perquè te vas a una de les platges d'ací de Gandia que malauradament és on més plàstic podem trobar.
4: Bueno, és com a conseqüència d'una sèrie d'investigacions que han fet des del 2018, pues la confluència de la desembocadura del Serpis, de la bocana del port i de tota l'activitat que puguen hi haure en les platges, pues les nostres platges, sobretot les de la, que enfronten la desembocadura, pues tenen deposicions importants de plàstic. Tot el que van a veure els alumnes, al final anar in situ al camp i veure que realment, tant en, en l'aigua que porta el riu com també en l'aigua que n'hi ha en la superfície marina, com en el sediment de les platges, en una simple mostreig es poden identificar ja visualment microplàstics, que malauradament no haurien d'estar ahí.
2: Parlem de la zona dels mares de Rafael Caix i allí, sobre l'arena, vas a demostrar, podran comprovar els alumnes, aquesta presència, no?, d'aquests plàstics, que és material contaminant.
4: Exacte, perquè en les actuacions de neteja que tots els dies fan, sobretot en estiu, hi ha programa d'una neteja diària, s'elimina el que es considera com a macrobasura, el que és una més de 25 centímetres, perquè la tova que neteja les platges té aquest diàmetre. Tot el que queda després d'aixos 25 centímetres cada vegada va fraccionant-se, fent-se més menut i acaba no podent eliminar-se i, per tant, va acumulant-se en punts com només la zona de la desembocadura i les zones de les platges.
2: Així, els alumnes que participen en aquest curs també podran conèixer aquests mètodes analítics, no?, per a detectar el plàstic.
4: Els mètodes de mostreig. Els analítics serien ja després en el laboratori, és a dir, aquestes mostres es portarien al laboratori, es processarien i es faria una identificació de quina tipologia de plàstic és, però allí el que anem a fer és un mostreig, és a dir, anem a agafar si n'hi ha plàstics i si n'hi ha plàstics, extraure-los per a que aquestes mostres les puguin després treballar en el laboratori.
2: Bueno, Alejandro, es un tema complicado de poner una solución definitiva, pero bueno, con cursos como este de la UNED es pot anar donant passes importants per a de la conscienciació ambiental. Si gastem pocs plàstics o gens i els, quan els tenien que llançar al FEM ho fem correctament, pues ya este me aportando una solución, ¿no?
3: Sí, se trata de eso fundamentalmente. Yo creo que nosotros como centro universitario que somos, lo que queremos también es, bueno, por supuesto, ampliar también la tipología de cursos que se hacen, multidisciplinares. Este año nos hemos concretado en la participación en Gandía con este curso científico de química, de analizar, como muy bien decía la ponente que nos acompaña, de analizar este problema y ver qué soluciones se pueden dar, ¿no? Yo me gustaría que nosotros como centro de residente en Gandía pudiéramos avanzar también en la programación de cursos multidisciplinares, demás otros objetivos, y consagrar a Gandía para nosotros como la UNED como un centro de cursos de verano, ¿no? De tener aquí todos los años ediciones de cursos de tipología variada, muy diversos.
2: Pues moltíssimes gràcies, Núria, Alejandro, per atendre'ns entre ponència i ponència en este curs que arranca avui i durant 3 dies fins a divendres es posarà damunt de la taula esta problemàtica. Així és que gràcies. Gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres, encantat.
2: Gràcies, Núria.
4: Moltes gràcies a tu.
2: Bueno, Celia, ja s'ha escoltat. Sí. Importantíssim el que està parant-se així. I, bueno, tots i totes tenim aquesta acció responsable cap a la reducció de residus plàstics.
1: Pues la veritat és que sí, Dani, moltíssimes gràcies. Perquè, clar, es fan estos cursos, però també els que no el fem, perquè en aquest cas no podem, també hem de posar la nostra part i cuidar el nostre medi ambient. Moltíssimes gràcies.

0: I esta música, que sona com els àngels, ja sabran que és la Maria. De fet, esta cançó en concret és del seu últim disc, Robina, i ha estat nomenat a millor àlbum folclòric dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. I tenim la sort de tindre-la a l'altra banda del telèfon, Maria Bertomeu. La Maria, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, què tal, com esteu?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Conta'ns, com estàs després d'este nomenament?
1: Pues estic molt contenta. Estic molt contenta en un punt d'agraïment, no, cap a l'acadèmia, de que hagin valorat el disc sense prejudicis i no sé, que la gent ha abraçat tant, la veritat. Molt agraïda.
0: Maria, tu eres d'ací d'Oliva, per qui no ho sàpia, sí. Que ací a la Safor serà poca gent, però eres d'ací d'Oliva. I, clar, eres una de les veus principals de cant en valencià, però definiste-te un poc. Com diries que és la teua música?
1: Pues, ay, pues no sabria què dir-vos, la veritat.
0: És que ens ha passat això també a nosaltres i dic, vaig a deixar que siga ella que ho expliqui. No sé si va per un poc del cant tradicional, no? Valencià.
1: Sí, jo sempre dic que és una manera d'entendre el cant tradicional com si estiguéssim al 2026, al final, no? Mm-hmm. Al final la música tradicional es regeix per les normes de fer el que tingues. Mm-hmm. I fer el que tingues és literalment fer amb allò que tingues a l'abast en l'actualitat que estigues vivint. I l'actualitat que estem vivint és a l'era del 2026, en una tecnologia desbordant que de vegades assusta, cuidao, però que n'hi ha que abraçar-ho i n'hi ha que saber-ho també, pues, aprofitar per a poder fer de tot i que continuï viva d'una manera realment renovadora, que també està molt bé agafar les peces més antigues que tenim, que són precioses i que ens defineixen, però també està molt bé fer noves propostes i innovar en aquest aspecte.
0: En quines músiques tradicionals, per exemple, t'inspires tu, Maria?
1: Pues la veritat és que sempre m'inspire quan, com que estic estudiant al Conservatori de Catarroja, música tradicional, això és la meva font principal d'inspiració, perquè després al llarg del meu temps lliure, quan escolte música o el que siga, no escolte música folk, no? Per a desconnectar un poc, i sobretot també perquè penso que és molt sa escoltar música de totes les classes, de tots els gèneres possibles, i escolte molt poc folk, en realitat. Mm.
0: Clar, sempre en casa de l'herrero cuchillo de palo, diu era això.
1: Claro.
0: Al final per a desconnectar també va bé, pues això, escoltar altres tipus de música. Maria, no sé si recordaràs este moment, perquè clar, tu vas anar a la Revuelta a cantar Mon Velatori, que és un dels teus singles que es dedica a això, no? En nom de totes les víctimes de la Dana i de la gent que es va omplir de fang, que hem recuperat este trosset.
2: María, he dicho tal cual, ¿no? Tú eres de Oliva, de ahí cerca,
1: sí,
2: ¿no?
1: De Oliva.
2: Vale. Yo te había escuchado hacía tiempo cantando en valenciano, además, que hay poca cosa actual cantada en valenciano, ¿no? Y tú haces... vas por ahí un poco, ¿no?
1: Sí, voy por ahí. Es a lo que me dedico. Yo hago música tradicional, a mí me gusta decir, del siglo XXI.
2: Vale. ¿Qué vas a cantar? ¿Cómo se llama el tema?
1: Voy a cantar una canción que se llama Mon Velatori.
2: Vale.
1: Y Mon Velatori está en el primer disco que grabé y es una canción que me inspiré mucho en los velatorios del País Valencia, que tenemos allí velatorios preciosos que se cantan pues a la gente que ha faltado. Y que es una canción que compuse como para resurgir un poco y quiero dedicarlo a todas las víctimas y a toda nuestra gente que está ahí pringándose de barro. Y
2: mandamos un abrazo, que ya hemos dicho al principio, a toda la gente de Valencia.

0: Volia aguantar ahí, Maria, fins que t'escoltarem cantar. Escolta, esta cançó, clar, sorgeix d'això, va en nom de les víctimes de la Dana, no? Conta'ns un poc.
1: Bueno, és una cançó que va néixer en el primer disc, com dic ahí en la revuelta, sí. Que ja tenia molts anys, o sigui, quan va passar la revuelta, uh-huh. El tema este ja tindria dos anys, tres, quasi. Sí, tindria dos, tres anys. I va ser d'un ressorgiment personal, al final, no? Jo no anava a dedicar-me a la música professionalment i al final va resultar que sí. I era un acomiadament, no? A la vida que t'havies muntat en el cap, de dir, no, pues mira, jo faré les oposicions, seré mestra, patati patatant, no? Pues ara en canvi de via rotundament, un canvi molt gran. Per tant, va ser com un poquet això. Però ara sí que el significat li l'han donat les famílies afectades per la Dana, de les víctimes, per totes les persones damnificades, i al final aquest és el significat que té a dia d'avui, però no va aixir arrel de la Dana, vaja, això és la realitat.
0: Sí, ha anat transformant-se, no? Que això sí. També passa en la música. Maria, tu també vas participar, no?, del funeral de les víctimes.
1: Sí, va ser un moment molt emotiu, la veritat. No, hi ha un moment molt tens i molt sensible, no? I al final va estar molt bé. L'altre dia vam anar a un acte de Recordem la Dana a Silla, i Rosa Álvarez, per exemple, que és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, ho explicava molt bé. La cultura està per i la música per a poder gaudir de la vida, que també tenen dret a fer-ho, les víctimes, de no quedar-se en casa tancades. Així que, tal qual, em queden aquestes paraules de Rosa.
0: Així és, Maria, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per el teu reconeixement, gràcies. Que hem destacat l'últim, però en tens molts, esperem parlar amb tu més pròximament. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
1: Gràcies a vosaltres, un beso molt fort, bon estiu.
0: Gràcies.

Fins a la nostra comarca arriben també els esgarrifosos casos dels bebès robats. En aquest cas, en els anys 50. A Villalonga, el veí Crescencio Torres està convençut que a la seva mare li van furtar el xiquet, que seria el seu germà, després de sedar-la l'any 1951 a l'Hospital de Sanjurjo, a València. Este matí hem anat a parlar amb ell i ens ha contat la seva història amb un

0: Ens hem vingut fins a la cafeteria La Nesca, situada de tota la vida, situada així al passeig de Vilallonga, a parlar amb Crescencio. Crescencio, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conte'ns, este nom, Crescencio, d'on ve?
1: Pues venim de la província de Toledo. Vam decir... M'emociona.
0: S'emociona.
1: En el 1951 vam vindre així, a viure. Vam anar a viure una caseta com el puny, de xicoteta. Mon pare, ma mare, el meu germà que està ahí, jo. I... ara faria 74 anys ja que vivim així. Bueno, que vinc jo. Si visquera mon pare i ma mare i el meu germà, doncs faria 74 anys que ells també viurien. El meu nom ve d'allà, de la província de Toledo.
0: Per què estem nosaltres així, Crescencio?
1: Pues resulta de que això seria del setembre al novembre. Ma mare estava allà tan grossa, a punt de parir, unes persones de Vilallonga es van blindar a preparar-li els papers perquè ma mare anara a València, a Sant Curjo, a donar a llum al xiquet. Bueno, a raïs d'ell ma mare vam preparar els papers d'aquestes persones, la vam portar a València i allí, en Sant Curjo, allí va tindre el xiquet ma mare.
0: Seria el seu germà?
1: Era el meu germà, correcte. A partir d'ahir, a ma mare la van enganyar. A ma mare la van enganyar. Van aprofitar l'ocasió perquè van dir que es va desangrar. A mi, ma mare no es va desangrar. A mi la van sedar. I van aprofitar l'ocasió per furtar-li i robar-li el xiquet.
0: Ese xiquet, Crescencio, no l'heu vist mai, no l'heu arribat.
1: No. Ni ma mare, ni mon pare. Bueno, ma mare sí, perquè el va tindre en el braç. El va tindre en els seus braços. Però mon pare no va arribar a veure-lo. Ni jo, ni el meu germà, que està allí, tampoc. 3 anys menor que jo.
0: I per què sospiteu que va ser tot un engany?
1: Perquè jo m'ha analitzat, clar, va passar els anys quan mon pare i ma mare vivien, en aquell entonces hi havia molta ignorància. Es van creure tot el que li van dir a mon pare i a ma mare sobre el xiquet, de que es va morir, que va néixer mort. No tenim papers com aquell xiquet va néixer. No tenim papers com aquell xiquet va morir segons ells. No tenim absolutament ninguna notificació que relate ni el naixement, ni la mort, ni res de tot això. Va morir mon pare, va morir ma mare i després jo la carabassa me la calfà tot el que he pogut i més. Ha anat a Sant Curjo 2 voltes. M'han enganyat com un xino, perquè jo la segona volta que vaig anar a Sant Curjo, jo demanava, de l'any 51 ma mare va tindre un xiquet allí. I resulta que em va entraure un informe, que jo me'n recorde, com si fos ara, dels anys 60 que ma mare també va estar ingressant en Sant Curjo. I jo, aquest xic de Sant Curjo, que me va atendre, li vaig dir... jo no vinc buscant aquest informe, jo vinc buscant un informe de l'any 51, perquè ma mare va ser ingressar, que no recorda el mes, però degué ser del mes de setembre, tot el més tard al mes de novembre. 2 mesos.
0: I vostè ha pogut revisar els informes d'aixòs mesos?
1: No. No en tenim d'informes, que ahí està el problema. A mama, perquè jo li ho dic a ma mare, mare... és que no té papers, no li han donat papers justificant com aquell xiquet està mort, ma mare dia que no li van donar res. A no donar-li ningú justificant, pues així n'estic jo. I ma mare no va ser de sangrar. Ma mare la va encedar. I van aprofitar l'ocasió per robar-li el xiquet.
0: Vostès tenen alguna idea d'on s'ha pogut quedar aquest xiquet?
1: No tenim ni idea. Per això és la raó que jo ja fa alguns anys

0: Tu quants anys té?
1: Jo tinc 80 anys. Enguany en faré ja 81.
0: I el seu germà, quants anys tindria ara?
1: Ell tindria ara uns 74 anys.
0: 6 anys menys que vostè.
1: Perquè este que va morir en el Covid, i s'entendria ara 77, 3 anys menor que jo. Jo en tinc 80 i tindria 77. I el que va néixer en Sanjurjo, 3 anys menor que ell també. Doncs tindria...
0: 6 anys menys que vostè.
1: 74 anys. El meu germà ara tindrà 74 anys. I jo sé que viu, perquè sé que viu, perquè ho sent dins de mi. Ho sent dins de mi que viu el meu germà.
0: Qui eren els encarregats en aquest hospital? Qui manava en aquest hospital?
1: En aquest hospital manava en aquell entonces el doctor Carmena, que era un metge molt anomenat en tota la redonda de la província de València. Era molt anomenat. Era un home que tenia molt bones mans pas malalts. En aquell entonces n'hi havia monges, n'hi havia retors, n'hi havia metges, enfermeres, enfermeros. Els diners eren molt apreciats, avui també són. Però en aquell entonces la necessitat que hi havia, perquè hi havia molta misèria i molta fam. L'any 51 hi havia misèria i fam. Alguna família, la família que farà, que no ho sé, va anar en bon falcat de bitllets. I el xiquet li van donar a eixa família, però va ser per diners. Vaig pena, aquestes persones que van arreglar els papers per ingressar a ma mare en Sanjurjo, no ho sé si ho van fer en bona fe o ho van fer en mala fe o van veure la necessitat que teníem en aquell entonces, perquè era necessitat i era una situació i unes circumstàncies molt difícils, molt difícils.
0: Crescencio, anem a acabar esta entrevista. Vostè només té un desig. Quin és?
1: El meu desig és trobar el meu germà, si pot ser, abraçar-lo i conèixer-lo. O conèixer-lo, millor dit, i abraçar-lo. És el meu desig. No vull res més. No vull res més.
0: Gràcies.
1: De res. De res.

0: 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número, 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.